0: Dia avui a Balears, les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens de les diurnes, però encara tindrem valors significativament d'alts que poden assolir o superar els 36 graus a gran part de les illes i els 38 a punts de l'interior i sud de Mallorca. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 31 a Formentera. Pel que fa al cel, arrossegarem intervals nuvolosos d'empredomini de núvols mitjos i alts que encara podrien ocasionar alguna precipitació feble i aïllada, acompanyada de tormenta al dematí, tendint durant el matí a predominar el cel poc ennuvolat. Pel que fa al vent, en general fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix, quan tenim 24 graus a Eivissa, 25 a Formentera, 26 a Mahó i 29 a Palma. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juanan Planas, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment van tràfic fluid i sense incidències, el que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el tensió circulatori, a la via de cintura, a l'altura de Sonugo i a les entrades i sortides cap al carrer Aragó en totes dues direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Han començat els controls a l'aeroport de Sant Joan de Palma als viatgers que arriben des d'Itàlia. Dins del context de la crisi diplomàtica d'Espanya amb Roma per la resposta de l'executiu de Giorgia Meloni davant l'entrada massiva de migrants a Ceuta, els primers italians a patir-los varen ser els de Roma. Els viatgers que varen arribar des de la capital italiana es van confirmar des de que els controls han començat a l'aeroport de Palma. Uns controls, segons fonts policials, que estan destinats als ciutadans de tercers països per a comprovar que Itàlia estigui complint amb la normativa Schengen. Tot i així, els arribats des de Roma asseguren que els estan realitzant a tothom.
3: Passport and ID, is the same?
4: No, everybody.
3: Control is normal, okay, it's so quickly and there are not queuing.
1: Mentre altres illes com Eivissa, de moment no s'estan fent els controls de passaports dels viatgers provenients d'Itàlia. Tot i això, reconeixen que esperen que la situació es normalitzi aviat per evitar més molèsties i retards. Parlant de salut, el govern informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. Salut Pública ha activat un protocol de vigilància i monitoritzatge per contenir la propagació del brot, que compta amb 6 casos confirmats. Estan relacionats entre si, coincideixen en el temps i varen estar tractats al mateix hospital de Son Espases, on es va detectar un turista menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques el 19 de juliol. El brot afecta principalment persones no vacunades. La directora general de Salut Pública és Elena Esteban.
5: La importància de revisar el estado de vacunació i de l'autovigilància de los símptomes durante 23 dies, que és el període d'incubació màximo de la enfermedad.
1: La directora general ha assenyalat que és d'esperar que es produeixin més contagis davant l'alt nombre de contactes estret que s'han registrat, tot i que entra dins la normalitat. I la Guàrdia Civil prepara el dispositiu de seguretat pel dia de l'eclipsi, un dels desplegaments més grans a les Balears per terra, mà i aire. Recomanen comprovar amb antelació si tindran visibilitat del fenomen des del lloc que han pensat observar-lo, amb eines com l'aplicació Horitzó Eclipsi 2026. I en el cas d'haver-se de desplaçar, convé anar als punts oficials per poder tenir garantit l'accés. Mari Carmen Moya, Guàrdia Civil de Balears.
6: Recalcar que la gente haga ese trabajo previo y compruebe, por favor, desde su ubicación actual si es posible avistar este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Va a ser un momento en el que va a haber mucho desplazamiento en un periodo muy concreto y queremos pues evitar esos desplazamientos innecesarios, ¿no?
1: I el govern detecta 6 nous nius de vespes invasores a Mallorca. En concret, s'han localitzat 4 nous nius de vespa asiàtica a Campanet, Palma, Banyalbufar i Calvià, i 2 de vespa oriental a Campanet i Felanitx. Amb aquestes darreres localitzacions, durant el 2026 ja s'han retirat 8 nius de vespes invasores a les Illes Balears, 7 a Mallorca i 1 a Eivissa. En els esports, Estela Tontrat apunta al podi els 200 escan en els europeus de París. La mallorquina s'ha classificat per a la final amb la tercera millor marca de totes les participants.
7: Com ho buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
1: Tornem a més informació de les Balears d'aquí 15 minuts. Fins després.
8: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
9: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Cuando se cumplen 17 horas del potente seísmo de 7,4 grados que ha sacudido Colombia, son las 12 y media de la noche allí, los servicios de emergencia siguen trabajando de forma incansable en busca de supervivientes. Cristina Cerdán.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja, el govern ja ha activat l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà la seguretat abans, durant i després de l'eclipsi. Ja estan desplegats sobre el terreny els primers efectius del Pla Especial de Seguretat i agents de Policia Nacional, local, de Protecció Civil i serveis forestals mobilitzats a zones mediambientalment sensibles, i també l'exèrcit és present a la Serra de Tramuntana per fer vigilància i tasques de prevenció a les zones forestals ja des d'avui. L'objectiu, evitar des del primer moment que es produeixin concentracions primerenques de persones. Pablo Garriz, director general d'Emergències.
2: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también, que mañana tendrán restricciones. Por tanto, ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa.
1: Des de les 9 del matí, demà l'operatiu funcionarà a ple rendiment. Les restriccions a les carreteres estan previstes a partir de les 3 de l'hora baixa, però se podrien avançar en cas de detectar saturació i perill a algunes zones. Es farà especial seguiment a les àrees més sensibles de l'arxipèlag. Preocupa, per exemple, l'elevat risc d'incendi que hi ha a la Serra de Tramuntana, però el principal problema per calcular el perill real ara mateix, diuen, és que es desconeix la quantitat de persones que hi haurà. Avui és dimarts, 11 d'agost. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Neu Gil. Molt pendents del terratrèmol de Colòmbia.
3: Preocupació i incertesa entre els més de 40.000 colombians que viuen a Mallorca després del terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala Richter que assolia el país i que deixa un balanç provisional de 130 morts.
4: Mucha angustia por todo lo que está sucediendo, esperando que salgamos de esta, porque todo el mundo quiere seguir hacia adelante.
5: Como me dijeron aquí que me di cuenta, la llamé y no me contestaba y tampoco me respondía los mensajes, tampoco le llegaban, y ya te imaginas cómo yo estaba aquí yo.
6: Me contestaron y me dijeron que estaban muy bien, pero había mucha tragedia.
7: Ha quedado la mitad de la ciudad destruida.
1: La Fiscalia investiga Pedro Bestard
3: pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular. El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de Vox arran de la denúncia presentada pel PSIP, que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre altres, d'un delicte de malbaratament de doblers públics. Sofia Alonso, portaveu adjunta del PSIP del Consell.
8: Bueno, avui de matí han llegit en els mitjans de comunicació que la Fiscalia admet a tràmit la denúncia que varen posar el grup socialista. Nosaltres aquesta denúncia la varen posar perquè veiem clarament que hi havia indicis de malversació. Hem de recordar que el senyor Bestard té un cotxe oficial a la seva disposició. S'admet a tràmit, esperam que ara la Fiscalia ho investigui. La nostra esperança és que acabi amb una querella, en aquest cas per acabar d'investigar des del jutjat.
1: I en els esports?
3: Estela Tonrat apunta al podi dels 200 metres escena en els europeus de natació de París. La mallorquina està classificat per a la final a la tercera millor marca de totes les participants. La final és avui a les 6 de l'hora baixa.
9: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
10: Bon dia. Avui a Balears les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens les màximes, però encara amb valors que poden assolir o superar els 36-38 graus a punts de l'interior de les illes. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb tendència a cel poc ennuvolat al llarg del dia. El vent avui bufarà fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, amb possibles descensos locals, continuen eixes nits tropicals o tòrrides, on no es baixarà a la nit dels 26 graus a Formentera, dels 25 a Eivissa, dels 24 a Palma i Mahó. Demà, les màximes seran de 36 graus a Palma, 34 a Mahó i Eivissa, 32 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat o clar, s'espera bona visibilitat a l'hora de

0: Eclipsi. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres ho tornarem, com sempre, a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Ràdio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: La reforma legal que propone
1: la noticia desde todos sus ángulos.
2: Ha sido una decisión unánime.
1: Con todas las opiniones y todos los puntos de vista.
3: Yo entendería que no fuera así.
1: Información plural para todos.
4: El retorno de los migrantes seguirá siendo.
1: Porque te gusta estar bien informado.
5: La situación humanitaria en Pakistán.
1: Informativos de Radio Nacional de España. Servicio público.
6: Una gran película.
7: Seguimos en esta selección de películas estivales y veraniegas que vas a poder
8: contar. ¿Y tú? Sin saberlo.
9: Tenemos historias que contar.
10: Lo que vamos a contar ahora ocurre en el Museo Antropológico.
1: La colección del Dr. Velasco.
8: Ponte un podcast.
10: Y sobre esa mesa.
8: En RNE Audio.
9: ¿Te queda muy bien?
8: Es que combinan con todo.
11: Son las 2, la 1 en Canarias.
12: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Colombia amanece hasta ahora, allí son las 7 de la mañana, buscando supervivientes bajo los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que hace justo 24 horas sacudía el oeste del país. El último balance habla de al menos 130 muertos, 500 heridos, pero son cifras aún muy provisionales. Pereira y Cali son las localidades más afectadas, decenas de edificios se han derrumbado y los equipos de emergencia trabajan contrarreloj. Santiago Barnuevo, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Durante toda la noche esos rescatistas no han parado de trabajar para intentar salvar alguna vida después de ese derrumbe de cientos de edificios a lo largo de toda Colombia. En Pereira, una de las ciudades más afectadas, han logrado sacar esta noche a más de 300 personas. Los heridos se cuentan por decenas y solo allí se superan los 110 fallecidos. Ahora mismo siguen los trabajos con silencio, sin clases y con la prohibición de que circulen vehículos en Cali, la tercera ciudad del país y una de las más afectadas, con miles de construcciones dañadas. Más de 200 personas permanecen desaparecidas, como confirmaba su alcalde.
14: En este momento, la prioridad de los caleños, la prioridad de todos nosotros, tiene que ser rescatar a estas 250 personas que estimamos que están atrapadas aún.
13: Por eso asegura que la prioridad es facilitar al máximo la labor de los servicios de emergencia y atender a todas esas miles de personas que se han quedado sin hogar. Piden colaboración a la ciudadanía para donar alimentos y medicinas, porque además el sistema de salud, dice, está ya al límite de su capacidad.
11: Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina ya han enviado ayuda. España también ha ofrecido la de la Agencia de Cooperación. El Rey ha enviado un telegrama al presidente de Colombia para trasladarle sus condolencias y solidaridad. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que por ahora no hay constancia de que haya ciudadanos españoles fallecidos o heridos, aunque sí hay 164 con los que no se ha podido contactar. Unos 60.000 españoles residen en Colombia. Hemos hablado con algunos de ellos, nos han contado cómo lo están viviendo. Nicolás Caballero, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Cuando todo ha empezado a crujir y a temblar, muchos seguían durmiendo, como René Salvador, que está allí de vacaciones visitando a su familia política.
16: Han sonado las alarmas, han empezado a bajar por las escaleras con lo que llevaba, con los pijamas, las zapatillas, y ya está. Y han salido fuera y han visto pues que el edificio está con muchas grietas, techos caídos.
15: Amar Palanca, bióloga valenciana, le ha sorprendido en otra zona de casas más bajas, algo menos de peligro, pero el mismo susto.
17: Hemos tenido tiempo de salir todo el mundo de las cabañas y, por suerte, es una zona bastante adaptada a este tipo de fenómenos naturales. Las casas son de madera y eso nos da la ventaja de que no se desploman.
15: Esa zona del eje cafetero atrae cada año a miles de turistas. Como dices, Exteriores sigue sin localizar a 164 españoles y por eso pide a quienes estén por la zona que se pongan en contacto con la embajada o el consulado.
11: El ministro de Exteriores, que está hoy en Ceuta, donde 12 días después de la entrada masiva, miles de personas siguen en la calle, acampados en la playa o en el monte. Tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, José Manuel Álvarez, ha asegurado que se están acelerando los trámites para devolver de manera inmediata a Marruecos a todos los migrantes que han entrado de manera irregular, y lanza un mensaje a quienes estén planeando cruzar la frontera. Javier Álvarez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Sí, ante la posibilidad de otra irrupción masiva, ese mensaje del ministro de Exteriores es tan claro como disuasorio. José Manuel Álvarez.
19: Que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
18: Álvarez destaca la voluntad de Marruecos para permitir el retorno inmediato de mayores y menores de edad. Asegura el ministro que habla con su homólogo marroquí varias veces todos los días.
19: Marruecos me ha trasladado en todo momento su voluntad de impedir que este tipo de situaciones puedan volver a ocurrir.
18: Contactos diplomáticos continuos y tres ejes para superar la crisis. Acelerar la devolución de los 10.000 extranjeros que siguen irregularmente en Ceuta, combatir la desinformación en redes sociales y reforzar la frontera. Al presidente de Ceuta, aunque insiste en denunciar que los ceutíes 12 días después siguen acusando abandono, indignación y preocupación, le suena bien todo esto. Cree Juan Jesús Vivas que dar papeles no es la solución.
0: Puede conducir a Ceuta a que esto se pueda repetir en cualquier otro momento.
18: Vivas vuelve a pedir más recursos para esas devoluciones.
0: Que funcione por la mañana, por la tarde y parte de la noche. Que funcione los sábados y los domingos. Nos tenemos que tomar esto como una urgencia nacional.
18: Devoluciones, Rosa, para las que por ahora no se manejan plazos.
11: El PP, como saben, ha llamado la próxima semana al Senado a cuatro ministros para que den explicaciones por la crisis de Ceuta. El gobierno ya había adelantado su negativa, pero acabamos de saber que finalmente sí va a comparecer Margarita Robles. Mar Lupien, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Será el martes 18 de agosto. Es lo que han anunciado fuentes del Partido Popular tan solo unos minutos después de que el ministro Bolaños se pronunciara así sobre las comparecencias de ministros solicitadas por la oposición en la Cámara Alta para la semana que viene.
20: Estamos compareciendo a diario. Ayer lo hizo el ministro Ángel Víctor Torres en Ceuta, hoy lo ha hecho el ministro Álvarez en Ceuta, hoy lo estoy haciendo yo aquí en Almería y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real.
2: Poco después, como decíamos, el PP se felicitaba porque sus presiones, dicen, han surtido efecto y la ministra cumplirá con su obligación. Explican que tendrá que dar detalles de la labor de las Fuerzas Armadas en la gestión de la crisis y advierten que seguirán trabajando para que hagan lo propio también los ministros del Interior y de Exteriores, a los que acusan de rebeldía democrática y de menospreciar al Senado.
11: Además de Ceuta, también seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios. En las últimas horas se ha complicado la situación en Peñas de Riglos, en Huesca. El humo ha obligado a evacuar tres municipios más, ya son 8, más de 500 personas fuera de sus casas. Hasta el momento han ardido 4.000 hectáreas. Buscamos la última hora. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Así es, situación compleja por la orografía de la zona, también en lo meteorológico, mucho calor hoy y vientos de hasta 30 kilómetros por hora que favorecen que este incendio forestal de Riglos avance sin control. Luis, bien dicho, consejero de Medio Ambiente.
22: El incendio es esencialmente un incendio forestal. En este momento la previsión que manejamos es aproximadamente unas 4.000 hectáreas. Tiene un gran potencial y además concurren pues todas las circunstancias que hemos tenido este verano. Un invierno y una primavera muy húmeda, seguida de un verano excepcionalmente seco.
21: 440 vecinos acaban de actualizar ese dato. De hasta 8 pueblos ostenses han tenido que ser desalojados esta misma mañana. Se han unido a la lista Arbués, Bailo, Alastuey y Larués. Muchos han sido trasladados al Polideportivo Monte Oroel de Jaca. En cuanto a los efectivos desplegados, 22 medios aéreos y más de 400 profesionales, incluida la Unidad Militar de Emergencias.
11: Quienes sí han podido regresar a sus casas son los vecinos de Los Ángeles de San Rafael y de Navas de San Antón, en Segovia. Allí la situación mejora. Hay además otro incendio del que estamos pendientes. Luis Ortín, buenas tardes.
23: Buenas tardes. Hablamos del de Niebla en Huelva, el más grande hasta ahora, con 25.000 hectáreas afectadas. La buena noticia es que el viento está permitiendo que la situación mejore, aunque de momento se mantienen evacuadas casi 700 personas de 7 municipios. En el puesto de mando avanzado está Guillermo García. Buenas tardes.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son horas críticas porque por primera vez en 5 días el viento abre una ventana de oportunidad. Hay más de 650 efectivos desplegados para poder aprovecharla y estrechar el perímetro del incendio. Esa mejora de las condiciones se daba también de madrugada, lo que ha permitido estrechar el perímetro. No obstante, la superficie afectada sigue subiendo. Escuchamos al consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
25: Repito, no de zonas quemadas, sino de zona recorrida del incendio. Zonas quemadas será bastante menos, pero ya lo sabremos cuando Copérnico nos traslade a través del satélite la realidad, pues es haber alcanzado las 25.000 hectáreas de recorrido del incendio.
24: A esta hora no se han decretado nuevos alejamientos preventivos, pero aún no pueden regresar a sus casas las casi 700 personas evacuadas de municipios sevillanos y onubenses.
23: En San Pedro de Alcántara, Málaga, una mujer ha sido asesinada por su pareja. El agresor, que ya ha sido detenido, ha confesado el crimen a la policía. María del Mar González.
26: Buenas tardes. La víctima tenía 35 años y murió apuñalada ayer por su pareja de 58, que confesó el crimen a la llegada de la policía a la vivienda que compartían en San Pedro Alcántara. La Policía Nacional está investigando este asesinato como violencia doméstica y no de género, ya que se trata de una persona transexual que no había iniciado los trámites administrativos para el cambio de sexo. En el minuto de silencio convocado hoy por el Ayuntamiento de Marbella, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha confirmado que existían denuncias previas por malos tratos.
1: Si teníamos algún conocimiento de por parte de alguna denuncia previa, la judicatura dijo dentro de si tenía o no tenía que estar en Biogen y la sacaron dentro de lo que era el ámbito de Biogen.
26: El autor confeso de este nuevo asesinato permanece bajo custodia policial.
23: Recordamos 016, teléfono para pedir ayuda. Y en los mercados, los inversores pierden la esperanza de que reabra el estrecho de Hormuz, sube el precio del petróleo y bajan la mayoría de bolsas europeas, aunque la situación se va dando la vuelta. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El crudo Brent de referencia en Europa ha llegado a superar los $90 el barril, aunque en estos minutos está desandando el camino y ahora cotiza por debajo de los 88, prácticamente como empezó el día. Según Pakistán, que actúa de mediador, el acuerdo para reabrir Hormuz podría estar cerca. Los futuros estadounidenses anticipan una apertura en verde y eso anima a los inversores. Los principales índices europeos giran a positivo, el IBEX aumenta ganancias, suma un 0,4% y sube hasta los 20.270 puntos.
11: Y en los deportes, segunda jornada del europeo de atletismo en Birmingham. Juanma Pérez Moya, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Con tres buenas noticias, Diego Casa con un lanzamiento de 62,9 metros se mete en la final de disco y en 800 Rocío Arroyo y Marta Millans pasan a semis. Millans, además, ha batido el récord de España sub-23.
11: Con este más volvemos a partir de y media. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
5: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
6: Bon dia, són les 2:11. El govern ja ha activat l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà la seguretat abans, durant i després de l'eclipsi. Ja estan desplegats sobre el terreny els primers efectius del Pla Especial de Seguretat i agents de Policia Nacional, Local, de Protecció Civil i Serveis Forestals mobilitzats a zones mediambientalment sensibles i també l'exèrcit és present a la Serra de Tramuntana per fer vigilància i tasques de prevenció a les zones forestals ja des d'avui. L'objectiu, evitar des del primer moment que es produeixin concentracions primerenques de persones. Tot d'una, ho recordem, les restriccions de demà. Avui és dimarts, 11 d'agost. Júlia Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausà. Molt pendents del terratrèmol de Colòmbia.
7: Preocupació i incertesa entre els més de 40.000 colombians que viuen a Mallorca després del terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala Richter que assolia el país i que deixa un balanç provisional de 130 morts.
6: La fiscalia investiga Pedro Bestart.
7: Pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de l'institució insular. El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de Vox arran de la denúncia presentada pel PSIP, que considera que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre d'altres, d'un delicte de malbaratament de dobbers públics.
6: I en els esports?
7: El Mallorca afronta els dies previs al debut de la Lliga amb el mercat obert. El director executiu del club, Alfonso Díaz, ha descartat que el fitxatge de l'extrem Adrián Lisso ja estigui tancat i ha celebrat que el club tingui més de 22.200 abonats.
6: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
10: Bon dia. Avui a Balears les temperatures amb pocs canvis o en lleuger descens les màximes, però encara amb valors que poden assolir o superar els 36-38 graus a punts de l'interior de les illes. Avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 34 a Maó, 33 a Eivissa, 31 a Formentera. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb tendència a cel poc ennuvolat al llarg del dia. El vent avui bufarà fluix de l'est i sud-est amb bris les costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, amb possibles descensos locals, continuen eixes nits tropicals o tòrrides, on no es baixarà a la nit dels 26 graus a Formentera, dels 25 a Eivissa, dels 24 a Palma i Maó. Demà, les màximes seran de 36 graus a Palma, 34 a Maó i Eivissa, 32 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat o clar, s'espera bona visibilitat a l'hora de l'eclipsi. És una informació d'EMET.
6: Ho dèiem en portada, ja estan desplegats sobre el terreny els primers efectius del Pla Especial de Seguretat que ha elaborat el govern per demà, dia de l'eclipsi. Hi ha agents de Policia Nacional, Local, de Protecció Civil i Serveis Forestals mobilitzats a zones mediambientalment sensibles i també l'exèrcit és present a la Serra de Tramuntana per fer vigilància i tasques de prevenció a les zones forestals ja des d'avui. L'objectiu, evitar des del primer moment que es produeixin concentracions primerenques de persones.
7: El govern ha activat ja avui l'Eclipval, el Pla Territorial de Protecció Civil, que coordinarà la Direcció General d'Emergències. Avui s'ha fet la primera reunió del SECOPI. Pablo Garriz, director general d'Emergències.
27: Ya tenemos una parte del operativo controlando el territorio, evitando también que haya concentraciones tempranas de personas en zonas no permitidas o incluso elementos o vehículos aparcados en esas zonas también, que mañana tendrán restricciones. Por tanto, ya estamos en alerta con todos los operativos encima de la mesa.
7: Des de les 9 del dematí, l'operatiu funcionarà a ple rendiment. Les restriccions a les carreteres estan previstes a partir de les 3 de l'hora baixa, però se podrien avançar en cas de detectar saturació i perill a algunes zones. Se farà especial seguiment a les àrees més sensibles de l'arxipèlag. Preocupa, per exemple, l'elevat risc d'incendi que hi ha a la Serra de Tramuntana, però el principal problema per calcular el perill real ara mateix és que es desconeix la quantitat de persones que hi haurà.
27: El problema y la incertidumbre de este operativo y la incertidumbre que tenemos todas las administraciones, no solo en Baleares, sino en todo el conjunto del Estado, es que no sabemos dónde se va a mover la gente ni cuánta gente se va a poder mover. Sabemos cuál es el nivel de saturación de las carreteras, que ese es el ordinario, pero no sabemos cuál es la intención que tiene la gente. Por eso nosotros desde el primer momento estamos trasladando un mensaje de planificación y de prevención para que la población, antes de salir, sepa dónde quiere ir.
7: Des del govern insisteixen en demanar a la població que eviti desplaçaments innecessaris si des de casa seva tenen bona visibilitat de l'eclipsi. Marga Proens és la presidenta del govern.
8: Serem una de les zones que més se podrà gaudir d'aquest eclipsi total del sol, un fenomen únic, però el més important és poder-ho gaudir. I per poder-ho gaudir, nosaltres demanem que facin cas a les recomanacions en els canals oficials. Concentrarà un nombre molt important de persones a diferents punts. Saben que hem habilitat 9 punts d'observació segura.
6: La majoria de turistes que han triat les Balears per viure aquest fenomen ja han arribat a la seva destinació. Enrique Mas, bon dia.
9: Bon dia. Un hotel de Sóller que va començar a rebre les primeres reserves per a l'eclipsi fa més de 3 anys i mig ara té clients arribats de diferents punts del món. Lluís Rutjan és president de l'associació hotelera a Sóller.
12: Tenim americans, tenim canadencs, tenim gent de Corea del Sud, tenim escandinaus, tenim alemans, francesos...
9: Alguns fa mesos que preparen aquesta visita, d'altres, a més de l'eclipsi, podran gaudir d'experiències especialment dissenyades per a l'ocasió. A Menorca, per exemple, hi ha hotels que ofereixen experiències immersives a mulleres 3D, sortides en vaixell i paquets especials pensats per viure el fenomen des d'un lloc privilegiat. Roland Pérez, de l'hotel Villa Leblanc, Gran Melià.
13: Hemos preparado un paquete, una acción comercial valorada en 200.000 euros, la que incluye un jet privado en el cual vamos a buscar al cliente a su casa en un radio de 2-3 horas y lo traemos aquí a Menorca, se aloja en nuestra mejor habitación, en la suite presidencial.
9: El luxe i les millores vistes són per alguns part de l'experiència, però encara hi ha turistes despistats que arriben a les illes sense saber que demà seran escenari d'un eclipsi total.
14: We didn't know about the eclipse until just today.
15: La verdad es que no teníamos pensado en nada que tuviera que ver con el eclipse y ha sido la casualidad que lo vamos a ver aquí en primera línea. Súper contentos.
9: I davant la llau de visitants, els hotels també han reforçat la informació i les recomanacions de seguretat per evitar accidents, especialment relacionats amb l'observació del sol. Javier Arés, director Polaris Menorca.
16: La part turística, pues es molta gent que no sap el que passava, el que passa que ara ja s'està enterant, no? I aquesta és la gent que més ens interessa, perquè en la població resident pues ja portem molt de mesos fent feina, no? Divulgació i de més.
9: El sector hoteler afronta així l'eclipsi amb les reserves fetes i els dispositius preparats per a una jornada que promet deixar imatges úniques.
6: I nervis i molta expectació, l'Observatori Astronòmic de Menorca, en el grup d'aficionats que gestiona el centre, ja ho té tot a punt per a la cita històrica.
7: Però molt d'ells serà el primer eclipsi que veuran en directe. Per això revisen fil per randa els telescopis que demà traslladaran fins a Cala Blanca i posen especial atenció en una peça clau, el filtre solar, imprescindible per protegir tant la vista com els equips. Joan Lluís Pons, president de la secció astronòmica del Cercle Artístic.
17: És important tenir-ho tot preparat i que, sobretot, haver fet alguna prova en directe per veure que tot funciona, perquè hi ha una mica de nervis.
7: A banda del telescopi tradicional, també s'enduran un model intel·ligent. El programaran amb el mòbil perquè segueixi el sol de manera automàtica i enregistri tot el procés. Biel Torres, membre de la secció.
28: Són, vull dir, totalment automàtics que fan i procurem de fer un timelapse per això, per avant com un surt.
7: Un debut astronòmic per a aquests aficionats que ja només depèn d'un factor, el mapa del temps. Creuen els dits perquè el cel menorquí es mantingui ben ras.
5: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
6: Preocupació i incertesa entre els més de 40.000 colombians que viuen a Mallorca després del terratrèmol de magnitud 7,4 a l'escala Richter que assolí el país. Hem parlat amb alguns d'ells, són restauradors i treballadors residents a l'illa.
0: Mucha angustia por todo lo que está sucediendo, esperando que salgamos de esta, porque todo el mundo quiere seguir hacia adelante.
2: Como me dijeron aquí que me di cuenta, la llamé y no me contestaba y tampoco me respondía los mensajes, tampoco le llegaban, y ya te imaginas cómo yo estaba aquí yo.
18: Me contestaron y me dijeron que estaban muy bien, pero había mucha tragedia.
19: Ha quedado la mitad de la ciudad destruida.
4: A poques hores després del terratrèmol ja s'estan organitzant per enviar menjar i medicaments a les zones més afectades.
9: Des de l'Associació Colombianos en el Exterior diuen que obriran un compte bancari per poder fer donatius i ajudar a la gent que necessiti aquests recursos. A més, afirmen que tenen familiars afectats, però al manco de moment no han de lamentar víctimes mortals. Escoltem el seu president, Bruno Bovea.
20: Tenemos muchos miembros con familias afectadas. Gracias a Dios, hasta el momento no se ha reportado ningún familiar de nuestros asociados como víctima fatal. Hasta el momento son solo daños materiales. De igual manera, seguimos esperando el transcurrir de la situación.
4: Per cert, que per mort del terratrèmol, avui s'ha realitzat un minut de silenci institucional convocat al Consolat de Mar en memòria de les víctimes.
9: Després de l'acte, la presidenta del govern, Margarida Provença, ha destacat que els colombians són la comunitat estrangera més nombrosa a les illes i ha traslladat el seu condol a les víctimes, així com el seu suport.
8: Els colombians són la primera comunitat estrangera resident aquí a les Illes Balears. Són més de 100 persones que han perdut la vida i més de 100 persones també desaparegudes. Nosaltres oferim la nostra solidaritat i la nostra col·laboració a mesura que se vagin concretant més coses.
9: També han participat en el minut de silenci entre altres autoritats la cònsol de Colòmbia a Palma, Francia Rodríguez Romero, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el delegat del govern d'Espanya a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez.
4: La Fiscalia investiga el vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, pel suposat ús fraudulent de cotxes oficials de la institució insular.
7: El Ministeri Públic ha obert diligències contra el dirigent de Vox arran de la denúncia presentada pels socialistes, que consideren que l'ús privat continuat de vehicles públics podria ser constitutiu, entre d'altres, d'un delicte de malbaratament de doblers públics. També demanen a la Fiscalia que requeresqui el Consell Insular al registre de desplaçaments de Bestar. Escoltam a Sofia Alonso, portaveu adjunta del PSI pel Consell.
21: Bueno, avui de matí han llegit en els mitjans de comunicació que la Fiscalia ha admès a tràmit la denúncia que varen posar el grup socialista. Nosaltres aquesta denúncia la varen posar perquè veiem clarament que hi havia indicis de malversació. Hem de recordar que el senyor Bestart té un cotxe oficial a la seva disposició. S'admet a tràmit, esperam que ara la Fiscalia ho investigui. La nostra esperança és que acabi amb una querella, en aquest cas per acabar d'investigar des del jutjat.
4: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha reobert al bany la zona de la platja d'Escòdolà, tancada des de divendres per vessaments fecals, després que les analítiques realitzades ahir confirmassin que la qualitat de l'aigua es troba dins dels valors permesos.
9: El consistori assegura que mantindrà durant les pròximes setmanes el control de la qualitat de les aigües de bany en aquesta zona, amb l'objectiu de comprovar-ne l'evolució i detectar qualsevol possible incidència.
4: Precisament a Eivissa, després de 26 anys sense cap millora, l'estació de transferència de residus ha presentat avui la nova remodelació. En total s'han invertit gairebé 3 milions d'euros per ampliar espais i millorar la maquinària de tractament dels fems. Ignasi Gras.
22: Aquest matí s'ha presentat la renovació de l'estació de transferència de residus d'Eivissa. L'última vegada que s'havien fet obres de millora havia estat l'any 2003. Ara, amb la remodelació de la planta, s'han incorporat millores en la maquinària, s'han ampliat les zones pels residus i també s'ha modernitzat el material de treball pels operaris. Ignacio José Andrés, conseller de Gestió Ambiental i Sostenibilitat del Consell d'Eivissa.
24: Tenim més espai on podem tractar millor residu, on podem recuperar més el residu perquè al final s'ha pogut tant valoritzar i reciclar. Al final és un dels objectius principals que tenim del Consell Insular, que podem reciclar el màxim possible.
22: A més, des del Consell Insular reconeixen que el tractament dels residus és una problemàtica a l'illa i mantenen que l'objectiu final de tothom ha de ser reduir els residus que es produeixen. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
25: Els residus a Eivissa és un problema si no se li dedicàs tots els mitjans necessaris. Per part de les administracions locals i insulars, s'està fent un gran esforç per dotar de les infraestructures necessàries a Silla.
22: En total s'hi han invertit fins a 2,9 milions d'euros.
6: I encara a Eivissa s'ha constituït la plataforma ciutadana No al canvi d'ubicació del Mercat Nou. El seu objectiu és defensar el manteniment del complex a la seva actual ubicació i promoure, diuen, un model de ciutat que respecti el barri, el comerç de proximitat i els interessos de veïnats, comerciants i usuaris.
7: A la plataforma defensen la renovació del mercat, però troben inadequat el seu trasllat, entre d'altres, a causa de les molèsties que provocarien les obres, un fet que, expliquen els portaveus, suposarà el tancament del petit comerç que hi ha a la zona, ja que està prevista la construcció d'un pàrquing i l'obertura d'un centre comercial. Són Paco Marí i Pere Torres.
1: Pues una vez llevada a cabo la obra, se prevé crear una gran superficie comercial, lo cual iría en contra de todos los pequeños comercios de la zona. Esta es una zona básicamente de pequeños comercios. A muchos les va a suponer la ruina.
3: Volem un mercat nou renovat. Lo que no entenem és que per aconseguir-ho sigui necessari traslladar-lo apenas 100 metres i sometre en el centre d'Eivissa a una macroobra de 3 anys.
7: Demanen a l'Ajuntament de Vila que obri un espai de negociació perquè els integrants de la plataforma puguin ser escoltats i avisen que, en cas de que no els facin cas, iniciaran mobilitzacions.
6: I el Consell de Mallorca ha rebut gairebé 900 sol·licituds en la convocatòria de 2026 d'ajudes econòmiques individuals destinades a millorar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones majors de l'illa. Escoltam Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
10: Facilitan que estas personas que más lo necesitan pues se pueda reforzar su atención garantizando que tengan un bienestar real en sus hogares con soluciones que les permitan seguir viviendo en aquel entorno que ellos quieren. Es el entorno domiciliario.
6: I una nova pastera ha arribat avui de matí a les costes de les Balears, més concretament a Formentera.
7: La Guàrdia Civil ha interceptat 21 persones als voltants de l'hotel Riu Palas a la Mola.
6: I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver en avançat estat de descomposició a la mar a la zona d'Escaló d'Esgat a Santa Eulària. Quan són les 2:25, temps per la informació esportiva.
9: El Mallorca afronta la darrera setmana abans del primer partit de la temporada segona divisió amb el mercat obert en la presentació del nou patrocinador Proa Group. El CEO del club, Alfonso Díaz, ha descartat que el fitxatge de l'extrem Adrián Lixó ja estigui tancat i ha celebrat que el club tingui més de 20.200 abonats.
11: Bueno, ojalá que los 20.200 que somos ya hemos superado la barrera de los 20.000. Es increíble, ¿no? Pues el apoyo del mallorquinismo en un momento difícil, que es un descenso, pero han vuelto a demostrar una vez más que van a estar ahí, que van a estar con el equipo.
9: A la presentació han anat els jugadors mallorquins Sergi Darder i Josep Cerdà. Arriba fa uns dies des de l'Andorra, el veterà li ha donat uns consells al nou fitxatge.
12: Que encara està un poc, que no sap on és, torna a casa seva sempre és especial i estic segur que està molt content, tant ell com la seva família, i nosaltres també. Potser el míster no ha xerrat molt amb ell, però jo sí que m'ha xerrat molt d'ell, així que el míster ho volia de fer estona, tenia clar el perfil de jugador que era, crec que encaixa molt dins la manera d'entendre el futbol que té en Lluís. Jo també, bueno, m'agrada molt el futbol, ja ho sabeu, i l'he pogut seguir, sé que és un jugador que mos donarà molt.
9: L'extrem pollensí, per la seva banda, ha reconegut que és molt feliç a l'illa i ha parlat de la relació amb el seu nou entrenador.
13: Bueno, jo amb en Lluís vaig xerrar fa poc, quan vaig arribar. És vera que d'esclub m'ho van transmetre que ell apostava molt per jo. Ja el coneixia perquè havia jugat un parell de vegades en contra i la veritat que molt content, de moment molt ben vell.
9: En natació, Estela torna a apuntar al podi del 200 metres esquena en els europeus de París. La mallorquina s'ha classificat per a la final amb la tercera millor marca de totes les participants. És el millor registre de la nadadora de tan sol 19 anys.
23: Con muy buenas sensaciones, he podido hacer la mejor marca de la temporada y creo que para mañana tengo otra marcha más, así que muy contenta y a lucharlo.
9: Tonrat nedarà la final avui a Eurobaix a les 6:30. Abans, Hugo González s'ha classificat de miracle a les semifinals del 200 esquena.
26: Bueno, mejorables, así que tenemos otra oportunidad esta tarde en la semifinal. No ha habido parciales, así que bueno, buscar mejores sensaciones, tanto en estrategia como en calentamiento, y ver qué nos da.
6: I avui a la Cultura parlem d'una de les bandes emergents de la música en català.
7: Són la Ludwig Band i actuaran avui a Ciutadella a partir de les 9 del vespre al Teatre del Casino. Presenten el seu darrer disc, Pel barri es comenta, on ofereixen una selecció de pop-rock amb influències diverses. El grup menorquí Ses Bísties de Montgofre actuarà abans del grup català per encalentir l'ambient.
6: les 9 del vespre, el Castell de Bellver acollirà la tercera edició de la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins.
7: L'esdeveniment torna un any més al Pati d'Armes del Castell de Bellver, un marc incomparable per reunir el talent d'alguns dels millors professionals nascuts a Mallorca i que s'han format arreu del món. Per la directora artística, Francesca Busquets, reunir-los ja és un repte.
0: Ha estat molt complicat, realment, perquè tots tenim tot fusta, però molta feina, i clar, per nosaltres suposa sacrificar un poc del nostre temps de vacances per poder organitzar.
7: El repertori inclou peces clàssiques i neoclàssiques de ballets com El Talismà, Don Quixot, El Corsari, Giselle o Ballader. Mar Bestard és una de les ballarines que actuaran.
2: Sempre és un plaer tornar